0: Bueno, pues nada, que hemos superado otra semana de este Hoy por Hoy, la segunda del Hoy por Hoy del verano. Que lo pasen ustedes muy bien, que disfruten del fin de semana, que el lunes a las 6 de la mañana estén ahí, y para ti, que el lunes saldrás de nuevo a la calle, a pasear. ¿Con quién?
1: Conmigo.
0: Estoy generando expectativa.
2: Con los cascos y el Hoy por Hoy.
0: Es que no, hoy no lo voy a decir, pero les voy a contar una cosa. Entre Sergio y Pascual hay una apuesta que cuál va a ser el para ti del
3: A mí
0: cierre.
3: Es lo que más me gusta del programa.
4: Yo no me quiero ir sin que me dejes un día para odiar esto.
0: Venga, ¿cuándo te vas? ¿La semana que viene estás?
4: La semana que viene.
0: A ver, que los compañeros están enfadando. Que volvemos el lunes a las 6 de la mañana. Venga, adiós.
5: Sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
6: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
7: Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
8: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
5: Hoy por Hoy Gandía, Sandra Albert.
1: De set de Juliol. Vaya noche. O això deia Donna Sheridan en el seu diari. Però ja saben, quina nit, mamma mia. Encara queden horetes per a que arribi la nit. Pot ser alguna que altra persona gaudisca d'una apassionada nit d'amor. Pot ser que altres aprofiten per a descansar o que altres persones comencen les seues vacances. Ai, qui poguera ser dona, exceptuant part de la història? Qui poguera estar ara en una illa grega gaudint de la mar, de vacances? I on se n'anirà la gent? Perquè estem dient-ho. Comencen vacances per a algunes persones, així és que li hem preguntat a Maite Pérez, agent de viatges de Viajes Gandia, on se'n van la ciutadania de Gandia per a gaudir de les seues vacances.
9: Esta segona quinzena la gent, bueno, quasi tot l'estiu, vale, sí que està fent escapaetes a Europa, perquè fa més frescoreta també, perquè al nord d'Espanya també se va molta gent elegeix el creuer. Perquè és molt còmode, ni eixida de València i tens de tot una miqueta. I les Balears també d'enguany també estan bé, perquè com tenim vol directe. Perquè al nord d'Espanya també se va molta gent elegeix el creuer. Perquè és molt còmode, ni eixida de València i tens de tot una miqueta. I les Balears també d'enguany també estan bé, perquè com tenim...

0: Tenim vol directe, Kansas. I on se n'anirà la gent? Perquè estem dient-ho. Comencen vacances per algunes persones, així és que li hem preguntat a Maite Pérez, agent de viatges de Viajes Gandia, on se'n van la ciutadania de Gandia per a gaudir de les seues vacances.
1: Esta segona quinzena la gent, bueno, quasi tot l'estiu, vale, sí que està fent escapaetes a Europa, perquè fa més frescoreta també, perquè al nord d'Espanya també se va molta gent, i molta gent elegeix el creuer, perquè és molt còmode, ni així de València, i tens de tot una miqueta. I les Balears també d'enguany també estan bé, perquè com tenim vol directe, tenim també el vaixell des d'ahir, des de Dénia i tot, és prou còmode, està bé de preu, i la gent també ha triat Balears enguany. N'hi ha gent que fa l'escapadeta de cap de setmana, i n'hi ha gent que sí que se'n va ja tota la setmana, una setmaneta cap de setmana sí que la gent aprofita per escapar-se una miqueta, el que poden. N'hi ha gent que sí que tria alguna activitat, però ja és quan tenen xiquets, que són més joves, o que són aixina tipus adolescents, que no saben massa bé per com triar, ahí sí que fan alguna activitat perquè tinguin per lo menos, pues, els pares puguin descansar una miqueta i els xiquets també s'ho passen bé.
0: O sigui que entre les prioritats per anar-se'n de vacances, el fred, la comoditat, també algunes activitats, però hi ha gent que es queda a la comarca també este cap de setmana. Quins són els seus plans?
2: Jo el que faré serà dissabte de matí anar-me'n a desayunar, anar-me'n a comprar i dissabte de vespre descansar i veure el partit. I diumenge segurament a la playa un xelaet i ja està. Ah, no, que és diumenge de veres el partit. Doncs pues el xelat dissabte i el partit diumenge.
3: Con este calor que hace, pues seguro que irá a la playa a disfrutar de... por lo menos estar remojado.
4: Sí, lo mismo, ir a la playa y luego por la noche pues salir a tomar un poco el fresco, si es que lo hay, que no hay últimamente.
5: El fin de semana seguro a la playa, el domingo veré la final del Mundial en la playa y eso seguro estará una locura, pero eso, a torcer mucho por España.
6: Pues yo esta nit al convent de Sant Jeroni, que n'hi ha un recital molt bonic en homenatge a Alejandro Sanz, i és una bona oportunitat per a gaudir del gran mar que és el convent de Sant Jeroni i de l'espectacle i de la gastronomia que mos porten allí tots els anys. I la resta, pues, demà tenim previst un sopar d'amics en la platja i el diumenge pues, a esperar la gran final d'Espanya, que esperem ser campions per segona vegada del món.
7: Pues mos fem el xiringuito, mos fem una cerveseta, unes papes i de meravella. I després, quan som ja majors, pues per l'esprar ja no es pot eixir, pues que enxufar l'aire condicionat, perquè no es pot eixir de casa. I diumenge poso a la playa perquè no es pot aguantar en casa. En la porra jo volia posar tres, però posaré dos, Espanya, i uno, Argentina. A veure què passa.
0: O sigui que fins i tot es juguen eixe resultat del partit. Anna Llopis, bona vesprada.
8: Bona vesprada.
0: Hi ha gent, ja hem vist, ja hem escoltat que entre els plans del cap de setmana, descans, platja, també cultura, que està molt bé, però el Mundial diumenge és obligat.
8: Òbviament, jo crec que estarem tot el cap de setmana pendents d'esta final del Mundial.
0: I es podrà veure moltes pantalles gegants?
8: Jo crec que pràcticament tota la comarca, ajuntaments, associacions, establiments, no hi ha un poble que no tinga el seu lloc on veure este partit el diumenge. Molts en pantalla gegant, com dius. Per destacar algunes, a Gandia l'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant a la platja de Gandia, en l'escenari 3, on és en el passeig marítim. Es va fer ja també allí la semifinal, estava de gom a gom. O sigui que no vull imaginar com estarà el diumenge això. I altra també s'instal·larà a l'Avinguda República Argentina. També està el Mercat del Prado, que durant tot aquest Mundial s'ha convertit en el lloc de trobada dels argentins, o sigui que estarà, imaginen que tota Argentina en el Mercat del Prado, estarà també curiosa la cosa. Encara que hi ha gent que preferís veure'l d'altra manera.
9: En un bar con dos cervecitas. O tres. Depende del calor.
10: Jo en casa, tranquilet.
11: En mi casa. Sí, muy tranquilito y con afición futbolística, sin euforia y con voluntad de triunfo, porque somos los mejores.
12: Pues yo he quedado con familiares y amigos en una casa, ya el menú va a ser, seguro va a incluir tortilla de patatas y esperamos pues disfrutar mucho del partido y que España tenga mucha suerte.

0: Vacances d'estiu, ja ho hem dit. Este cap de setmana comença aquesta segona quinzena de juliol i moltes són les persones que se'n van de vacances, però també són diverses les que arriben ací a la comarca i a Gandia per a gaudir de les seues vacances. Ja ho hem comprovat a l'arena de la platja, però anem a comprovar com es troba l'ocupació a una de les opcions d'allotjament. Juana Peiró, gerent del càmping L'Alqueria i al Grau de Gandia. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Juana, com teniu vosaltres en l'opció del turisme d'acampada? Teniu diverses opcions, parcel·les, comenta'ns.
1: Pues sí, tenim diverses opcions, com sabeu, parcel·les per vindre a acampar en la teua caravana, en la teua tenda, en la camper, o també tenim bungalows que tenen també totes les comoditats i estan ací dins de l'entorn del càmping, que és un entorn meravellós, en plena naturalea.
0: I com bueno, estan d'ocupació?
1: Pues d'ocupació en este moment estem al 60, però esperem arribar ara per al cap de setmana al 80 i la setmana que ve seguir augmentant per arribar a l'agost, que estarem, suposo que al 100% o al 95%.
0: Estem parlant d'un 60 també en parcel·les, independentment del tipus d'allotjament?
1: Sí, bueno, estem parlant d'un 60 en bungalows, parcel·les estarem per el 50, però és que arriba moltíssima gent avui i demà, perquè es comença, com tu dius, la segona quinzena de juliol, i entonces estan arribant la gent. I per això pensem que arribarem al 80-85 en el cap de setmana.
0: Són xifres que estan equiparades amb les d'anys anteriors?
1: Sí, més o menys jo crec que sí. Juliol pues, és un mes per excel·lència de vacacions, però pues, no és l'agost. Entonces, pues, hi ha moltes ofertes també, molta diversitat, i jo crec que costa una miqueta. També, a més, tenim un hàndicap enguany en aquestes zones de calor que fa, pues, jo crec que també, pues, si n'hi ha algun indecis, pues, a lo millor estar tot el dia a l'aire lliure en 40 graus, pues no és lo millor. Però bueno, la gent sol ser fiel i al final pues, ve al càmping, clar. Ve al càmping, és una oferta complementària i que diversifica el que hi ha en la platja d'hotels i de apartaments.
0: És a dir, Juana, que està afectant, diguem, aquest calor a les reserves en els càmpings?
1: Un poquet, sí, perquè els altres, com sabeu, bueno, ja tenim l'Associació de Càmpings de Gandia, i tant el càmping L'Escalada com el càmping La Naranja també m'han contat que, bueno, entre setmana ha estat algo fluixet, que pel cap de setmana també se replena un poquet tot, però que, clar, sí que és la veritat que aquests avisos roixos, aquesta publicitat en premsa, en reds i en televisions de les zones de calor de 44 graus, pues clar, tot afecta una miqueta, trobo jo.
0: Però els bungalows sí, no? Perquè això sí que estan acondicionats.
1: Sí, en els bungalows, com tenen aire acondicionat i tot, pues bueno, pues la veritat és que sí, la gent no falla, i també venen de França, d'Alemanya. Tenim enguany en estiu algo d'alemans, més que note que un poc més que els altres anys.
0: O sigui, venen de països europeus, més que turisme nacional, països, podríem dir.
1: Bueno, en agost n'hi ha moltíssim de francès, i ara pues, està més claret, de la mateixa comunitat, de la zona de Madrid, del País Basc i de França i Alemanya. Tinc una miqueta de tot.
0: O sigui, que tenim de tot, però la setmana passada que teníem així també un gran festival, va repercutir?
1: Ahir vam estar a tope, sí. En el festival, la veritat és que no falla el Pirata Festival, és una opció ja que s'ha consolidat en Gandia, en un públic no sols jove, sinó també familiar, i que venen al Pirata i venen a passar i a gaudir de 4 dies de festa i, per supost, pues, visitar la platja i tot el que tenim en Gandia, que no és poc.
0: Juana Peiró, gerent del càmping L'Alqueria, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta feina aquest estiu també.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, per estar ahí i al vostre servici. Gràcies, adeu.

0: Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía doña Rita Matais García. Entierro hoy a las 18:15 horas en la capilla del Tanatorio Monduber. Descanse en paz.
1: ¿Cansado de luchar contra las malas hierbas? Ponles fin con el herbicida Pixaro. Su potente fórmula actúa de forma eficaz para eliminar el pinet, la malva y la roquera, manteniendo tus espacios limpios y cuidados. Pide Pixaro en Agrosafor y descubre la solución que estabas buscando. Pixaro, cuando la realidad supera a la ficción.
2: Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 96-28-02-087.
3: Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro.
1: Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
4: El nostre company Daniel Ardit ens havia dit, vaig a seguir un poquet més per ací, per Oliva, avui és dia gran, avui es celebra esta entrada cristiana, demà serà la mora, però a veure per on parar ara. Hola, Dani.
5: Hola, Sandra, de nou. He dit que m'anarà a buscar jo algun raconet moro de la festa de moros i cristians i ja l'he trobat, i no podria estar en millor lloc, que és la Filà Marraques, sí. Tu diràs, no són els capitans, si ostent de la capitania del bàndol mores. Si és que de capitans a capitans. Hem deixat els mosquetes preparant-se. Ara els moros estan més relajats, perquè el seu dia gran serà demà, i si no estan relajats, que li ho pregunten a José Mañó, que és el capità del bàndol moro. José, relajats el dia d'avui?
6: Sí, un poquet relajat. Després de la despertar i el nido puchero, ara estem un poquet relajat, sí.
5: Esteu així en la càbila, el dia el passareu així fins que arribi el moment d'anar a veure l'entrada?
6: Sí, dinarem així, farem un tardeu joves, és que puguem, jo aniré a descansar un ratet, i a l'entrada, pues, a veure l'entrada cristiana en el palc i...
5: I una cosa, demà, ara estàvem, per exemple, venint de parlar amb els mosqueters, que estaven un poquet agobiats entre el maquillatge i el pentinat. Demà, per exemple, tu com a capità, quan comença tot aquest jaleo de preparar-se?
6: Pues el meu jaleo comença després de dinar, el maquillatge i després vestir-nos, i ja preparar-nos per estar al partidor, i en fi, jo de matí no, jo començaré després de dinar.
5: El matí lliure.
6: Sí. N'hi ha les quadres que potser les pinten antes, però jo ho tinc ja controlat per després de dinar... És començar tot el
5: treball previ.
6: Sí.
5: Tens ganes de que arribi el moment?
6: Sí, per una part sí, per l'altra no, perquè vull disfrutar cada dia. Perquè demà quan s'acaba l'entrada quedarà el diumenge, i... però bé, en part tinc ganes perquè vull... El que hem preparat volem mostrar-ho a la gent i serà molt xulo.
5: Ara, quan has dit això, el que hem preparat, ha assenyalat, ell és Javier Riera, coordinador del Boato. Javier, què tal? Bona vesprada.
7: Bon dia.
5: Escolta una cosa, el Boato secret...
7: No, secret, bueno, un Boato sempre secret, hasta que no es troba la llum. Entonces, hem treballat molt en un any, ha sigut un any molt intens, perquè l'any passat van tindre el segon aniversari i en un any hem tingut que preparar una capitania. Un Boato, i jo crec que serà molt resultor.
5: Donant-se alguna pista.
7: Alguna pista, pues, eixiran moltes esquadres, eixiran ballets, que és el típic que eixen sempre els boatos, les seues carrosses, i alguna sorpresa n'hi ha sempre, perquè per això ja no es pot desvelar, si que es vega demà. Són espectacles.
5: Jo sempre dic el mateix, jo insistís, sé que no és allò correcte, és no dir res, però també hi haurà un fil comú.
7: El fil conductor de l'entrada serà en dos parts, vale? Hi haurà dos parts ben diferenciades, una serà la part de l'ambaixador i l'altra la part del capità. La part de l'ambaixador serà una part molt moruna, això sí que podem dir-ho, és una part molt moruna, molt típics, trajes típics de moros, i després estarà la part del capità, que serà un poc més màgica, més oscura, més de fantasia.
5: Pues ja hem conegut prou detalls, no és molt normal això. President, diu, ja n'hi ha prou, el president Paco Escrivà, què tal? Molt bé, com esteu?
8: Bueno, si n'ha una miqueta de la llengua, no, però bueno, bé, si n'ha fent gana.
9: No, el que fa és fer que la gent tinga ganes de veure-ho. La veritat que serà un Boato molt especial, a part el nostre capità i el nostre ambaixador són de ser la fila de tota la vida, som amics, i és una feina que portem molt de temps preparant-la. Sí que, conforme ha dit Riera, l'any passat va coincidir que era el nostre 50 aniversari, hem tingut que preparar la capitania en un any, corrents no perquè teníem idees, però es va fer la comissió de Boato i han treballat, jo sé que han treballat moltíssim, jo venia a moltes reunions amb ells, però ells han treballat moltíssim en ese Boato. I vaig dir, jo convido a tota la gent que vinga demà a veure el Boato Nosse, la capitania, perquè va ser espectacular.
10: També estarem en directe, avui estarem en directe, retransmitint en Telesafor l'entrada a Crisena, que recordem, arranca a les 8, i això ara arrencarem nosaltres per a fer entrevistes prèvies, i demà tornarem per a disfrutar del bàndol moro amb totes les tropes. No és la primera, per el temps que porteu ja, anar estors, no serà la primera capitania.
9: No, crec... La novena capitania, que ho sentem a la fila Marraquets. Hi ha hagut 9 capitans, este és el 9è, que és José Mañó, i cada capitania ha sigut diferent, i este és un poc diferent de les demés. Si hem dit el del Boato un poquet per diferenciar les places perquè la gent ho entenga, perquè diem una part més moruna, una part més... perquè la gent, quan estigui mirant-ho, entenga el que és.
10: I tu has estat ahí en el cotarro del Boato des de ja el primer any.
9: És la tercera que monte jo.
10: La tercera?
9: Capitania, sí. Sí, la tercera capitania seguida.
10: O sigui, president, ho tira mà de tot un expert.
9: Home, per supost, així Riera és el que mos prepara tots els espectacles. La veritat és que té molta idea, a part d'ell, en la comissió hi ha hagut gent en experiència preparant els Boatos, i Vicent Cors, Manolo Arnal, ha estat Joan Mata també, Ferran Riera... gent jove que està pues, introduint-se dins i agarrant també la maneta, perquè això al final és una feina, són molts anys, portem 51 anys ja de filar, són molts anys i la gent té que anar ensenyant-se tot això per poder disfrutar cada any, siga en capitania o no, i aquest any toca capitania i és disfrutar-la a tope.
10: Una cosa, diu que esteu així tot el dia, fins a l'hora d'anar a l'entrada cristiana, estareu així en la càbila. I què diríeu? Que cada un dirà el que vol? Sopar d'entrepà o què heu preparat?
6: Hem preparat fideuà, no?
9: Hem fideuà, que estan darrere muntant-les ja. El molí canyar, mos preparar la fideuà és per tots. Estan ja...
10: Has començat... Vos deixe, perquè vaig a preguntar-li a veure lo típic. Quants quilos de peix, quantes paques de... Un segonet, ara torne. Hola, muy buenas. Que m'han dit és de Marrakech que aneu a fer fideuà avui per dinar.
11: Sí, senyora. Fideuà de Gandia.
10: Fideuà de Gandia, nom i apellidos. Quantes fideuàs aneu a fer?
11: Tres així. I com han tingut molta feina avui, en portarem dos ja que venen fetes. Però tres així anem a fer.
10: Vos han dit per a quantes persones, per allò de quants paquets de fideu, quants quilos de peix...
11: Però per 10 portem 15, que farem així per 150.
10: Ah. Esteu ja acostumats a fer...
11: Ara, ja estem garrejats.
10: Perfecte, moltes gràcies per atendre's. Bona Sandra, ja s'ha escoltat que fideuà de Gandia en la capitania de la filà Marraques. Doncs bé, José, Paco, Javier, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vaja molt bé i que visquen els mons i cristals d'oliva.
9: Que visquen, i convidem a tota la gent que vinga i que disfrute d'estes festes. Que com diem així, la vida són 4 dies, que són els 4 dies de mons i cristals d'oliva.
10: Gràcies.
9: Divendres, dissabte i diumenge de moros, 4 dies davant.
6: Moltes gràcies, adeu.
10: Sandra, ja posem el punt i final. Bueno, punt i seguit, perquè esta vesprada, exacte, nit continua la festa a través de Telesafor en directe.
4: Exacte, Dani, esta vesprada en tots en Telesafor també en directe, que per cert que van estar la fideuà, ja ho han comprovat que és internacional, i a gaudir en estes moments previs a l'entrada mora de demà.
12: Este verano Gandía se vive de otra forma. Frente al Mediterráneo, en el Hotel RH Bairenan Spa, te esperan dos espacios únicos para disfrutar del mar, las vistas y esos planes que hacen que el día sea diferente. Descubre UNIC, con su espectacular piscina infinita y una experiencia todo incluido sin necesidad de alojarte en el hotel. Y cuando cae la noche, sube a Moon Lounge, nuestro chill out en la última planta. Cócteles, buena música y unas vistas únicas. Hotel RH Bairenan Spa. Este verano, ven a vivirlo desde lo más alto. Información y reservas en hotelrhbairen.com.
13: Ven a Xixona Ducal y disfruta de helados artesanos desde 1945. Las mejores copas de helado, desayunos saludables y mucho más. Todo recién horneado. Pan de chocolate y Xixona Ducal desde las 7 de la mañana. Pequeños placeres frente al mar. Paseo Neptuno 79, Playa de Gandía.
14: Aquest estiu t'esperem a Barroc i Vermut, una visita pel barroc més exuberant del Palau Ducal, que acaba a la terrassa amb les millors vistes de Gandia, gaudint d'un refrescant vermut i tapa. Dies 16 i 30 de juliol, 13 i 27 d'agost i 3 i 10 de setembre. Entrades a www.palauducal.com. València Turisme.
15: Atención familias, llega a Plaza Mayor Gandía el nuevo Kids Club Plaza Mayor, un espacio donde cada sábado los más pequeños vivirán una experiencia diferente mientras los padres disfrutan de su visita al centro comercial. Talleres creativos, juegos, retos, actividades temáticas, exploradores del océano, pequeños científicos y muchas sorpresas más. Participación gratuita. Colabora AME Gabinete. Plaza Mayor Gandía, un plan para toda la familia.